0: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
1: Yo.
0: Quan la ràdio és la teua millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Baby.

Antena Caro. Són les 3. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquest...

Antena Caro. Són les 4. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys

La gent moderna del 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 5. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: day.
1: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
2: Yo.
1: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Antena Caro. Són les 6. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix en el

Antena Caro. Són les 7. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartis i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril. Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

La gent moderna del 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: d'abril, aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Usted que ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat USTEC i també demanen reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
3: Hem de posar en valor l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i UGT.
1: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tindran lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més ja i de Tà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben cargat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda els ruixats que quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà, i que aquí, repetim, també ho podrem descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte, les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys, sabem el que t'agrada.
6: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1 de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. I ens anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTA impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. I en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9, un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
3: Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació. 29 d'abril, 39 anys.
4: Felicitats!
3: D'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Música.

Antena Caro. Són les 10. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

La gent moderna del 1987 gravava les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 11. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, 29 d'abril. 39 anys al teu costat.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Antena Caro. Són les 12. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquest

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Que cançons que estimes. Tota la música.

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Un motorista mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix l'inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital, on precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en plana internacional, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que el barceloní Saif Aboukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També ha dit que rebran una visita consular. I tornem a casa nostra i anem a Llorenç del Penedès, on a l'Ajuntament solda els fanals per evitar el robatori de cable. Ens informa des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha optat per soldar els fanals del municipi com a mesura per impedir el robatori del cablejat elèctric, una problemàtica que havia provocat afectacions en l'enllumenat públic. Aquesta actuació busca dificultar l'accés al cable i reduir els furts, millorant així la seguretat i el funcionament dels serveis municipals. La iniciativa s'emmarca en les accions per combatre el vandalisme i evitar noves incidències que puguin deixar zones del municipi sense llum.
1: I avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida, que per ara només està afectant els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I parlem d'esports i anem al Malgirona, que hi va caure contra el Mallorca per 0-1 i es complica la seva situació per la permanència a només 4 punts del descens. I avui és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Antena Caro.
3: Mr. Worldwide, with the iconic.

La gent moderna de 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les dues. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Caro. Són les 3. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena.

0: Molt bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més happy, guai del Paraguai, de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts
1: a fer punyetes!
2: Ha sigut això?
1: Sí, això ha sigut una trolejada del tècnic.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Molt, molt bé, tita.
0: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tu.
0: Ja et veig una careta així de felicitat, això.
1: Molt feliç. Saps per què?
0: Ah, a veure.
1: Perquè la meva veu està navegant per la freqüència modulada.
0: Ah, amigo.
1: Com sempre.
0: Al 96?
1: No, com sempre.
0: Ah, va.
1: A Antena Caro. A 96.0 de la freqüència modulada.
0: Bravo!
1: Tito.
0: Bueno, què tal? Com estàs?
1: Bé, mira, aquí...
0: Bueno, fem primer una salutacioneta,
1: sí,
0: no? A tota la gent de,
1: nah,
0: de la sala, no? Calu ja mos ha saludat. Molt bona nit, Nati, com estem? Ai, mare.
1: A veure, Tito, seguis provant, Tito, seguis provant.
0: Molt bona nit, Gepero, què tal? Com estàs? Hi ha molt de sí.
1: S'han provat-ho a mi, s'han provat-ho a mi.
0: A veure,
1: molt bona nit, Pau, com estàs? Tito.
0: Que aquí són nens molts de gris, molts de silenci, trobo.
1: Mai més ben dit, això pareix una olla de gris, Tito. O m'ha robat, o...
0: No ho sé,
1: Tito.
0: No? Com és això? Què està passant aquí?
1: Perquè avui és un face-to-face, Tito.
0: És un face-to-face, avui?
1: Avui és pelea de gallos.
0: Avui estem tu i jo al mando.
1: Sí.
0: Los dos mano a mano.
1: Bueno, no sé si és pelea de gallos o pelea de perres, Tito. Pues sí, xiquet.
0: No ho sé, jo ho veig així molt heavy, això, no?
1: Que si compromisos de familiars, que si paternitats, que si compromisos professionals, Tito.
0: Aquí l'únic que aguanta el barco són nosaltres, eh?
1: Tu, que estàs al paro, i jo que treballo per la privada, Tito.
0: I què vol dir? Estic al paro, xec?
1: No. Ah, vale.
0: He actualitzat,
1: no,
0: actualitzat.
1: No, però jo ho dic per a l'estat, en principi per a l'estat. Estàs al paro i treballes en bé, com era això?
0: No, sóc autònom de fa ja uns quants mesos. M'apareix que ho recordo tots els programes, eh?
1: I
0: del
1: jo...
0: mes, no sé exacte, del mes d'octubre i del novembre.
1: I jo quantes vegades dic, Tito, no... Tonto, no, no, Tito.
0: Però com diu sempre ma germana, no escolta mai a ningú, eh? Sempre diu, este xic no escolta mai a ningú. Però jo vaig a la meua.
1: I la dona també em diu, que no escoltes i algo més me dia. És que no sé què em dia, que no escoltes, no sé què. Mira, Tito, com és divendres nit? Estem aquí del bon rotllo en tots los
0: face
1: punyeteros.
0: Face to face, pim pam pum.
1: Llauneta d'atur.
0: Amigo. Pareixerà allòs de RAC1, eh, quan fan el futbol. Vinga, va, obrim-la.
1: Una estrella.
0: No digues sembla, no. Que no fem publicitat. Nosaltres ho cobrem.
1: A més que és Heineken. Tens set bier de Tita.
0: A veure, Calu. Què? Ahir què va ser, ahir?
1: Ahir Sant Jorge. Sant George. I per als catalans, el dia dels enamorats, Sant Jordi.
0: I esta careta que fas de felicitat no tindrà res a veure... Va llaure noche loca, nit?
1: Si no ho fas a Sant Jordi, Tita.
0: Si no ho fas a Sant Jordi o a Sant Valentí, ja...
1: Sant Valentí,
0: olvida-te.
1: No, Sant Valentí, això és Sant Cort Inglés. És o Sant Jordi o cumpleanys. Són els dos dies que no fallen. Doncs pues bé, Tito, superbé.
0: Vas anar a veure los carrerets. Jo no em vaig poder anar al final a voltar,
1: sí,
0: i tot això.
1: Vaig anar a pegar una volteta pel poble del costat.
0: Però m'han dit que Roqueta és guai, i les fotos d'això...
1: Una gentada super, super guapo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Una vegada més, felicitar... Per la iniciativa...
0: L'Ajuntament.
1: L'Ajuntament és...
0: L'Ajuntament, hi ha totes les paradetes...
1: Ja, jo no sé si felicitar-los. Si són de l'Ajuntament, jo no sé si fer-ho. Però sí, és superbonic. Abarrotat de gent i tot.
0: Ara, si estigués Nati, saps de què parlaria, ara?
3: Ara sortiria el tema? Sí, però és que les roses valen un dineral.
1: Em defensis en el preu de la...
0: Ara,
1: marana.
0: Si estigués Nati, diria sí.
1: Eh? A 12 mesos la tinc que comprar. A 12 mesos, xec. 12 còmodes places d'un euro per que no podia pagar. Vaja barbaritat.
0: Jo vaig anar a la floristeria, la que tinc sempre confiança, me vaig presentar allí en 50 euros i vaig dir, aquí ha d'entrar la de la dona, la de ma mare, la de ma germana i la de la xiqueta. Fes-t'ho com vulguis. I si ho va quadrar?
1: Un pètal per a ta mare, sí. Un pètal per a la xiqueta, un pètal 50
0: euros. Però uns preus que dic, hòstia, són flors, que són flors.
1: Bueno, es fan l'agost i tot.
0: Ja, ja.
1: I llibre, però... què? Llibre, què?
0: Bueno, llibre, m'han regalat un llibre?
1: Sí o no?
0: M'han regalat un llibre que volia. Mira, te'l porto i tot,
1: Veus o no?
0: Te'l porto i tot, Lo vols, Calu,
1: Sí. Me pots dir el títol que no sé llegir?
0: Sobrevivir a la modelo.
1: Sobrevivir a la
0: modelo. No coneixes jo he fet la faena, eh? Jo el vaig dir que volia estar llibre perquè vull llegir, i a Begoña li vaig fer cas. I me l'han regalat i ara el llegiré. I el pròxim dia igual ja l'he llegit i te'l contaré.
1: Sí, no.
0: Tu no el coneixes, un que es deia Daniel Rojo? Bueno, se diu, que encara està viu.
1: Daniel Rojo?
0: Daniel Rojo.
1: No, este se'l va cargar Franco, Daniel Rojo se'l va cargar Franco. No sé qui és, Tito.
0: Un home així grandot, que fa 2 metres o menys, així gros.
1: Jo, si no és Mundo Deportivo o Esport, Tito, ja saps què.
0: Pues este home va ser assessor de Messi. En l'època dorada de Messi va ser assessor. Era el seu conductor oficial, era, bueno, li feia així mig de segurata.
1: Xòfer, segurata.
0: Xòfer de tot.
1: Segurata i assessor.
0: Este home és un crac,
1: Tipo Ábalos, no, tipo aquell, tipo Goldo.
0: Va estar tancat a la Modelo l'any de, quan Franco, després de Franco, això, va estar tancat a la Modelo quan era superxunga. Va estar tancat 16 o 17 anys perquè robava un disbarat. És exdrogadicte, totes les drogues, cavall, de tot, bueno, i se n'ha sortit de totes. Se les ha deixat totes, hasta de fumar, de beure, lo cavall, cocaïna, tot.
1: Així tenia, també, així, a la hípica també anava,
0: Era terrible, i no sé si feia uns 3 o 4 robatoris al dia, durant no sé quin disbarat d'anys. Bueno, se li imputaven 500 o no sé quin disbarat de robatoris.
1: Però qui te l'ha regalat i què et vol dir en este llibretito? Aquí hi ha un missatge pagat, eh?
0: No.
1: Faràs cap a la Modelo.
0: A mi sempre m'ha agradat, no sé com és, que sempre m'ha llamat el tema de les presons, eh?
1: Sí o no?
0: Sí, he mirat un munt de reportatges, un munt de coses, sempre em llama. No sé si té alguna cosa a veure que ja vaig mirant el camí.
1: No sé, tio, tot passa per alguna cosa. Però... roses, flors, t'has regalat alguna cosa, tito, alguna floreta?
0: El llibre.
1: Una floreta no, eh?
0: No, floreta no.
1: Te ho dic perquè... vaig sentir l'altre dia un estudi.
0: Sí, eh?
1: Gent que fa estudis d'estos, jo què sé, fadrins, d'esta gent que seran fadrins tota la vida, que sí, fan estudis, que el 99% dels homes,
0: sí,
1: homes mascles que tenen pito, no sé, ni no binaris, ni res, els mascles, no reben ni una flor en tota la vida, hasta el dia del seu enterro.
0: Què dius ara?
1: 99% dels homes, Tito.
0: El 99% és quasi tots els homes, eh?
1: Quasi tots.
0: No rebem... Home, potser si ara que et fiques a pensar, dius...
1: I no la pots ni disfrutar, que estàs allí a la caixa, Tito. No,
0: llavors t'omplin, de flors.
1: T'omplin de flors, mentrestant ni una.
0: Home, doncs... s'hauria de regalar també flors. A tu t'agradaria que et regalessin flors?
1: Jo me soc més de plantetes d'estes del THC, Tito. No sé, plantetes, alguna planteta, sí, però... floret...
0: no sé... sempre m'equivoco de botó, perquè és el primer que tinc a mà, saps? És el primer que tinc a mà. Este volia fer, este.
1: Pues sí, és curiós, eh? Però pot ser que sigui veritat, eh? És curiós.
0: No ho sé, però m'he quedat molt parat. Lo 99,9, eh?
1: 99,9%. No, 99,9 no, lo 99.
0: És igual, 99,9 que 99. És
1: increïble.
0: Quasi tots. M'he quedat molt parat, eh? Pues sí, jo ja he fet... ja tinc el llibret aquí, eh?
1: Molt bé.
0: Igual el pròxim programa ja et conto de què va. Encara que em sé tota la vida d'est home, perquè he vist molts de reportatges, perquè m'agrada l'autosuperació que té i el rotllo que té. És molt famós, eh?
1: Sí, sí.
0: Daniel Rojo. Ja veràs que si el mires pel YouTube te trobaràs. Ha fet pel·lícules, ha fet... bueno, un munt de coses.
1: Ha robat... 3 o 4 vegades.
0: Però ell sempre ho dirà, eh? Ojo, eh? Una cosa és robar les persones, això. Ell no ha robat mai les persones, ell sempre ha robat als bancs.
1: Vale.
0: A bancs i coses de que tenen molts diners. Sí. Vull dir, jo, si robo, robo lo grande.
1: Molt bé.
0: M'entens? No robaré a les persones.
1: Al poc
0: no
1: roba.
0: Però ell tot el que robava, després ho fotia.
1: Per cert.
0: Per vena, s'ho fotia per vena.
1: Sí, tot, ho gastava tot en la hípica.
0: Sí, sí, s'ho gastava tot.
1: Per cert, ara que dius de robar, a sentir la notícia també, un home, 66 anys, no sé quantes malalties, la maquineta, la bomboneta d'oxigen, cadira de rodes, tots els dies aquest home sortia al portal de casa seva a xerrar amb els 2 o 3 veïnets allí a la fresca.
0: Sí, eh?
1: Quan baixava allí, la dona sempre li donava una maçaneta i pap, se pelava la maçana, el gabinetet, ve un xic, 18 anys, per detrás, li fot estirada a la cadena d'or.
0: Hòstia.
1: I aquest home què fa? Per defensar-se, fot el gabinet per atrás, li fot el cor i se'l carga.
0: I ara què?
1: Pues l'abuelo este ha estat tancat a la presó una setmana.
0: Una setmana?
1: Una setmana. Perquè per perill a fuga.
0: Ah, que encara no se sap que és igual, lo tancaran...
1: No. Ara ja per fi l'han soltat. Però tu te creus...
0: bueno, però quan estarà el juí igual lo foten, a més...
1: Però tu te creus que ha de ser el que dius de robar? Has d'anar a robar un home que està en caia de roda i la bomboneta d'oxigen. I aquest home pobre va fotre així acte reflejo, pap!
0: La gent no té mira més, la gent.
1: I l'han de fotre tancat prèviament... com s'ho diu això? Preventiu, no sé com s'hi diu. perquè té risc a fuga. Però què s'ha de fugar? Si s'ha de fugar, si van quedar rodes i la bomba d'oxígeno. Increïblement, s'ha de ser desgraciat per poder robar a un home d'este calibre.
0: Quines coses hem de sentir, ja.
1: Tito.
0: Vols que et digui una bona notícia?
1: S'ha mort Trump?
0: No, encara, no, de Trump no cal parlar-ne. No ve nat i això, no cal parlar-ne de coses d'estes. Saps què he començat a fer?
1: Què?
0: Yoga.
1: Yoga?
0: Sí. T'ho recomano, només porto 3 sessions,
1: Jo
0: però ja
1: noto,
0: me noto més estirat, ja saps allò?
1: Sí, no? Home, jo t'he vist una miqueta més alt, sí que t'he vist.
0: Te fas estirant.
1: Què dius, Tito, que yoga?
0: Ahir la Ravaleta, el casal de la Ravaleta, me ho van aconsellar,
1: sí.
0: Tot dones. Jo.
1: Tot no. 99% dones, Tito.
0: Tot dones menys jo.
1: He sentit que ho està petant,
0: Sí, sí, i jo em foto allí i ai, ui, ai, i elles es veus allí que s'estiren i no sé
1: una
0: què.
1: Altra,
0: són més elàstiques.
1: Una altra bona iniciativa de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Vamos!
1: Roquetero de l'any, l'Associació de Veïns de la Ravaleta,
0: sí,
1: Tito.
0: Sí, molt bé.
1: I podem prometre, puedo prometer y prometo que els pròxims invitats seran
0: primícia
1: exclusiva. Tito, lo nostre Tito ha lligat en exclusiva a l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Vamos!
1: I pròxims invitats seran l'Associació de Veïns.
0: Allí els apretarem, tots serem ravaleros. Allí tots serem ravaleros en multitud i allí podrem afrontar les coses d'allà.
1: El 99%, Tito. Que hi ha un infiltrat del poble del costat.
0: Bueno, si ve.
1: Sí.
0: Si ve, últimament mos fa la perleta.
1: Avui no he pogut vindre, Tito, perquè té compromisos.
0: Té compromisos varis, sí. Però bueno. I una altra coseta, que sempre ja fa unes quantes setmanes que parlem. L'antena Caro Fest.
1: Fota aquí l'aplaudiment.
0: Vinga, va.
1: Quina notícia podem donar avui, Tito?
0: Jo li he dit a l'encarregat o un dels encarregadillos del festival, li ha enviat missatges, no parava d'enviar-li missatges dient-li enviam alguna noticieta extra per a publicar el pròxim programa. Doncs no m'ha fet cas, home. Però jo m'he ficat a buscar, que ja saps que jo per les redes socials vaig buscant i rebuscant. Equipo d'investigació. Ja he vist que enguany, no ho digues a ningú, però enguany és tardeo.
1: Tito!
0: Enguany és tardeo.
1: Segurament.
0: Menys mal, Per la nit ja no surt ningú. La gent ja no surt per la nit. Tardeo. 13 de juny, Antena Caro Fest, tardeo. Que la gent se ho apunti, allí en un asterisco, 2, 3, en negrita, en roig i en el que sigui.
1: I cursiva.
0: I cursiva.
1: 13 de juny, tardeo. Com suposo que com sempre...
0: Suposo que serà la pista d'allà dalt. A les piscines i tot allò.
1: Presentadors espectaculars en un principi.
0: I de jockeys ja verem qui vindrà. I festivalaco, qui ha disfrutat.
1: Tito, 13 de juny,
0: 13 de juny.
1: Bona manera de començar l'estiu. O d'acabar la primavera. Bé, Tito.
0: Què vols fer? Avui m'anem nosaltres dos, vull dir... Que t'apetix, que no t'apetix, que fem, que deixem de fer.
1: Però a mi m'apetiria un temacle.
0: Quin temacle? Tu demana que jo te'l fico,
1: Pues avui el temacle...
0: Ai, mare.
1: Que no servisca com a precedent, però et vaig a fer autobombo avui, Tito.
0: Què dius ara?
1: Una noche de copas...
0: amigo!
1: La teua versió, que és espectacular, Tito.
0: La vols sentir?
1: I si ho dic jo... És que és espectacular.
0: Moltes gràcies,
1: Tito, per favor.
0: Me faràs emocionar, me faràs emocionar.
1: Fica'm este temacle, Tito, que no sé què vas fer aquell dia, però has fet una obra d'art, Tito. Fote-li!
0: Vinga, va, fotem-ho!
1: Calla, Tito!

0: t'ha agradat o no?
1: Estava més finet aquell dia.
0: Bueno, ja la, suposo que ja la coneixies, no?
1: Sí, clar,
0: no? Sí que la coneixies?
1: Pues no m'he dit que ha estat poc, saps? L'os de la cadera de ballar esta cançoneta i tot.
0: Ec, la veritat que està tenint molt d'èxit, estic molt content, no para de pujar visualitzacions i a Spotify i això, no sé on t'arribarà. Però de moment no para de créixer. Les visualitzacions i arribant super a lluny.
1: Però que has fet un videoclip i tot?
0: No, ja... videoclip no, només està la cançó.
1: Això són escoltes.
0: Igual, mira, m'has donat una idea, igual hauré d'apostar per un videoclip o alguna
1: cosa. Però m'hauràs de pagar per aquesta idea, tito. El 18%.
0: Estic sempre vols cobrar, tu, sempre vols alguna
1: cosa. Cobros de la dona que m'acalenta, però no és com m'acalenta, espectacular, tito.
0: Bueno, què fem? Entrem a la nostra entrevista d'avui?
1: Tito, fot-li l'entrevista. Tito.
0: Pues bueno, avui a la Fer Punyetes tenim una visita de nivell i de cames fortes.
1: Molt de nivell.
0: De nivell i de cames fortes. Es acompanyen ni més ni menys que el president i una vocal. M'ha dit que li digui vocal.
1: Membre de la Junta.
0: O membre de la Junta.
1: Català, vale? Correcte, passa el Tito.
0: Vale, membre de la Junta del Trail Roquetes.
1: Roquetes, vamos.
0: Espera, deixa'm acabar la intro.
1: Deixa'm aplaudir, deixa'm aplaudir. Tot.
0: Aplaudirem. Dos personetes que no paren quietes, que els hi dius anem a fer una volta i tornen després de pujar tres muntanyes i baixar-ne quatre. Ojo, parlarem de córrer per la muntanya, de patir una miqueta o molt, de fang, de pujades impossibles i, sobretot, de l'ambient espectacular que es viu al Trail Roquetes. Així que prepareu les bambes, agafeu aire, perquè avui a Fer Punyetes ens posem en modo trail. Avui tenim amb tots nosaltres el Sergi Queral i a la Eva Llopi!
1: Molt bona nit, Sergi. Molt bona nit, Eva.
2: Bones.
3: Molt bona nit.
0: Què tal?
1: Esteu preparats?
2: Bé, pensem que sí. Sí?
1: Perquè no sabíeu on us ficàvem.
2: No sabíem on anàvem.
1: Vos heu escoltat alguna vegada?
2: Alguna vegada.
1: Sergi?
3: Algun input mos arriba.
0: Podeu dir la veritat, si no mos heu escoltat.
2: No, que sí,
0: no, no teníem ni idea, no?
1: Probablement, és que jo no m'he cregut, però bueno, farem bona que sí. Molt bona nit. Va, expliqueu-mos com va sorgir això del trail.
3: Bueno, el Trail Roquetes neix a partir de la voluntat de molta gent de participar en curses de muntanya, i aquí a Roquetes no hi havia massa possibilitat en quant a entitats que estiguessin per la feina. Llavors, bueno, un grup de gent que tenia interessos comuns van decidir formar un club, se van ficar d'acord, van tirar endavant el club i a partir d'aquí van començar a participar en curses de muntanya. A part de curses de muntanya, donat que és un club de muntanya, també es fan activitats pròpiament dites de muntanya que no són purament competitives, sinó que són més d'aficionat.
1: Vale, però quan va començar aquesta aventura?
3: L'aventura comença l'any 2011.
1: Ah, molt bé, ja. Sí,
2: o sea, sí, quan comencen a tancar tots els pubs i no sabem on tarà.
1: Aquí està.
0: I ho hem de fer alguna
2: cosa,
0: no?
2: Hem de fer alguna cosa, hem de distraure.
0: I de salut, i per anar bé, canviem el rol, no?
2: Claro.
0: I alguna de salut.
1: Vinga, doncs quedem als albergues, montem la festa allí.
3: Refugis, albergues, algun bivac... El que més convingui.
1: Això del bivac, jo no sé què.
0: Ja m'he perdut, eh?
1: Sí.
3: Dormir al ras.
0: Hòstia. Això ja vam al·lucinar quan va vindre, com si dieu, lo de la bicicleta que va fer la volta al món.
1: Hòstia.
0: Ara me'n recordo el nom. Que és Roquetero?
1: També.
2: Ai, sí.
0: Ara, així mos escolta, si mos escolta, mos ho dirà.
2: Sí.
1: Ja no me'n recordem, eh?
0: L'Aire Pérez, no.
2: No.
0: Hidalgo.
2: Correcte.
1: Quan anava a dir jo, Tito, m'ho has pres.
0: Doncs mos ho va contar, jo li vaig fer repetir unes quantes vegades perquè dic, ha de ser molt valent això de dormir al ras, eh? Jo no ho sé si tindria, anava a dir, si tindria los...
1: Pebrots.
0: Bueno,
3: jo ho he fet alguna vegada, no és que sigui la moda de les prefilals predileccions, però alguna vegada que ho he fet, arriba un moment que quan tens ganes de dormir, dorms i s'ha acabat.
0: Però tot xou? Dormir tot xou al ras?
3: Al ras.
1: Home, Hidalgo, un dia va dormir un jabalí que estava allà al costat, eh? Que va dir que sentia soroll.
0: Clar, sentia soroll i pot ser qualsevol animal, no? Que està pel camp.
3: Bueno, però a la muntanya el més perillós és tu.
0: El
3: més gran és tu mateix, a la muntanya.
0: Ja, però no ho sé, jo no ho sé si...
3: Almenys per aquí. Per aquí el port.
2: Bueno, jo ho vaig fer una vegada i la veritat és que entre que sóc com les gallines, que quan hi ha llum no dormo, així de clar t'ho dic, i els mosquits que hi havia per allí, o sigui, dormir no vaig dormir. Va ser com si fos la nit blanca.
0: Jo no sé si no dormiria, perquè és el que diem, no? El sorollet.
2: Sí.
0: El sorollet de la rama aquella que s'ha trencat. El sorollet de no sé què.
1: I la llosa, damunt de llosa. Ara pedré tancar, també.
2: Dona, que tries algun puesto tobet.
1: Sí, no?
3: A la muntanya, comoditats poques.
1: Sí.
3: La veritat és que no és un mitjà que sigui l'Hotel Rich. Més aviat és...
1: I llavors, vosaltres, què feu? Sortides setmanals? Feu eventos, diguéssim?
2: A veure, una vegada al mes se fa una sortida que és oberta a tothom. O sigui, no és només de gent del club, sinó que també pot vindre gent de fora, el que passa que hi ha places limitades perquè, clar, tampoc no pots agarrar i dir bueno, anem 100 i pico persones a lo loco.
1: Mal.
2: I després, pues, entre nosaltres sí que a vegades pues, se formen grups, o si algú, per exemple, fa una sortideta en diumenge, ho fica al grup i llavors pues, s'apunta gent o no. I...
1: Són curses o és a caminada?
2: Això és caminada. Després estan les curses, que Mal. També hi ha un grupet que... Hi ha gent que se dedica més a caminar o a fer sortides més light, que no són light tampoc, perquè quan estàs diverses hores caminant i per amunt i per avall i tot, pues, també requereix cert esforç i cert...
1: Sí, sí, no, està clar, no? Pues, és estimar la natura, anar a pegar la volta pel monte...
2: Correcte. I després també hi ha un altre grup que se dedica més o els agrada més anar a fer curses i, pues, bueno, és una mica... Pues, abarca tothom.
1: El Trail Roquetes, vosaltres ne creu o ne promocioneu de curses o ne feu, diguéssim, de dir esta cursa la patrocina o la...
0: O que la... porti el nom del trail, no?
1: Sí.
0: Curses de nom del Trail Roquetes.
3: Nosaltres fem el quilòmetre vertical, que sí. Enguany és la 14a edició.
1: Molt bé.
3: Vale? I a final d'any fem la Sant Silvestre. La Sant Silvestre és una cursa popular, totalment gratuïta, sense cap tipus de fall de lucre.
1: El dia 31, no? De desembre és això?
3: Bueno, l'últim diumenge, perquè organitzar coses d'aquestes entre setmana...
1: El dia 31...
3: Sol ser...
0: El dia 31 és mal dia, eh?
1: La nit és llarga, només falta arribar a la
3: fet, si el diumenge cau en 31, la fem, no tenim problema.
1: Vale.
3: Però bueno, això a les 2 de la tarda, finiquitat.
1: Molt bé.
3: I després la gent ja continua els seus turrons, el seu cava i...
0: I tot el que vingui.
3: I tot el que vingui, que el Nadal sol ser llarg.
2: És el calentament.
1: És que, claro.
3: I el quilòmetre vertical és el nostre event per excel·lència, este que fem la pujada a Caro des de baix de tot, des de concretament del barranc de Lloret. Això es fa, sol ser el mes d'octubre, i no té afany de lucre perquè, pues, bueno, pues, el pressupost no dona per a més, però sí que és pagant, esta sí que cobrem una inscripció.
0: Home, clar, perquè deu tindre despeses també
1: i assegurances.
0: Muntar una cosa d'estes.
3: Més despeses que ingressos.
0: Claro, metges, seguretat...
3: Tota l'organització en si, que vist des de fora sembla poqueta cosa, però quan te fiques a tirar endavant any a any la resta de companys de la Junta comencen a sortir coses, se fiquen totes damunt la taula i quan fas un recull final dius, Déu-n'hi-do, tot el que hem hagut de fer per a que la gent pugui gaudir d'una competició per la muntanya.
2: I pensa que també per a poder accedir i tal, no ho tenim fàcil, o sigui, la muntanya no comença aquí al peu, moltes vegades hem de tirar d'autobusos i això també és una despesa, els avituallaments, vull dir, hi ha diverses coses que a vegades no es veuen i que estar allí que requereixen diners, esforç i
3: molta gent, molts voluntaris.
0: I a Pussa te'l deixeu participar o no?
2: Home, claro, a ell sí.
0: A més que si participa ell ja no té gràcia.
2: És que ell se'n sap de memòria.
1: La meta no està del quilòmetre vertical. Perdoneu la meva ignorància, però jo sempre he pensat que corres de covards, però això no ho he fet mai, però...
2: Ho pots fer caminant.
0: Te costarà un ratet més, ja.
3: El cim de Caro, el cim de Caro.
1: El cim dalt de tot?
3: El cim de Caro, dalt de tot.
0: A les antenes.
1: Tot sendera.
2: Sí.
0: Jo ho he fet,
1: Ròculs.
0: Jo quan tenia 15 o 16 anys, no sé quan era, a l'ESO, jo ho he explicat alguna vegada, que ho vaig fer.
1: Ens coneixem de tota la vida.
0: Però jo ho vaig fer una miqueta més de temps.
1: En 7-8 dies ho vas fer. I vaig tindre que baixar-te un helicòpter, va ser sonat, allò estic...
0: No vaig fer ni tal ras, però quasi, em va faltar poc.
3: Tot el seu mèrit.
0: I tant. Jo sempre ho dic, vaig pujar en motxilles, perquè anàvem a fer una excursió que durava més dies, i vaig tenir que pujar motxilles d'altre gent que anàvem per allí que no podien, algun al braç i tot vaig pujar a l'últim moment, vull dir que...
1: Però aquí hi ha diferents versions aquí, Tito.
0: Jo et conto la meua.
1: Era qui et pujava tu, jo he sentit diferents versions.
0: No, creu-me a mi, creu-me a mi.
1: Ja ho sé, Tito, ja ho sé. I llavors, membres, sou molts de membres al trail?
2: Home.
3: Actualment som 170 socis.
1: Està molt bé, està molt bé, molt bé, molt bé.
2: Hi ha gent més activa, gent menys activa, clar. Hi ha gent que és pues, gent del poble que pues, vol col·laborar perquè és una entitat de roquetes i tampoc no ve a les caminades, però bueno.
1: Jo sempre us havia vist, no ho havíem parlat mai així personalment, però sempre a les ofrendes i fa tot. Estes sempre sou dels que sempre esteu allí.
2: Bueno, és el que
1: sempre
2: toca.
1: Sempre sou dels que col·laboreu, sempre esteu a totes aquestes accions així, com si altruistes, sí? O sigui, altruistes sempre sí. Esteu. Això sí que és una de les característiques que us representa.
0: Es veuen,
1: sempre...
0: d'una hora lluny, clar, van de groc,
1: claro, i veus tots que estan en forma.
0: Clar, dius, mira, els gestos són salut, desprenen salut, esta gent.
1: Veus la sessió de jubilats que arriben a la final de l'ofrena rebentant, i ells arriben fresquets com un crac.
3: La nostra voluntat és agrair al poble tot allò que mos permet i que mos dona, pues, de quan en quan pues, també volem reconèixer i participem de les activitats que es fan al poble.
1: Molt bonic, clar, molt bé. Sí. Aplaudis, títol!
0: Que la primera, la primera!
1: I llavors, les caminades sempre són per muntanya, no aneu mai, jo què sé, de l'Ampolla a l'Ametlla, sortir d'així més planes, més...
2: Se n'ha fet també alguna d'estes. El que passa que és més de muntanya. I, per exemple, el de l'Ampolla a l'Ametlla sí que s'ha fet perquè també pues, com té la part esta que no és plana del tot, que estan els penya-segats, que tal, també s'ha fet.
1: Molt bé.
2: Però, per exemple, pues, Via Verda, pues, no és un àmbit al que nosaltres ens movem. Que no tinc res en contra, eh?
0: Vaig jo per allí.
2: No, jo també, ella en bicicleta, però bueno.
1: Però no busqueu per aquestes coses, busqueu més muntanya, més sendereta i...
0: Encara en falta, per arribar al trail encara en falta.
3: El nostre mig natural és la muntanya. I és allà realment estem a gust. Però bueno, també t'he de dir una cosa, al mes d'agost fer una ruteta per la vora de la platja i acabar un xiringuito fent un refresc,
1: vale.
3: També s'agraeix.
0: Aquí li ha canviat la cara a Calú, eh?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: t'ha agradat?
1: Jo vos espero allí. Vos espero el xiringuito i la xamponet.
0: Tu a l'entrada i a la sortida, sí. Jo estaré allí, a l'inici i al fi.
1: Sí.
2: No tot és sofriment, també hi ha recompenses.
1: Està clar, no, i suposo que per a vosaltres ja han après... És que jo soc molt dropo per aquestes coses, però clar, jo valoro que l'anar per allà al mig, veure totes les... els paisatges, tot el que s'ha de veure des d'allà dalt, totes aquestes usats valorades, ser guapo.
4: Ja està clar.
1: Però jo, personalment, no és una cosa que me llame l'atenció, però jo només sento quan acaben de fer una caminada, perquè tinc un company que està en Bastos, que es diu Dani Cuesta, que havia de vindre,
2: però
1: cap pel canal s'ha fet, no se l'ha fiat. I ell sempre, no sé quants metres, desnivell acumulat. La frase és desnivell acumulat, sempre. Vinga, vam fer no sé quants metres, de desnivell acumulat. Això és los trossos que són només de pujada.
0: Mm-hmm. Pujada.
2: Pot ser de desnivell amunt o avall, vull dir.
1: També és acumulat, sí. El desnivell acumulat també pot ser...
2: Sí.
0: Primer es puja i després se baixa.
3: El desnivell negatiu també casca molt les cames, però molt.
1: Sí, no?
3: I amb baixades baixar. Que quan has acabat dius, si ho sé no m'hi fico.
0: A mi em cansa més baixar que pujar.
1: Sí o no?
0: Bueno, a veure dins dels seus d'això, però és que baixar els ginolls i casca allò i clam, i clam, i clam, molt de rato cansa la baixada, eh? I en pedra i roques i tot això m'aixaca, ella se'n riu volguem dir que no sap el
2: que és. No, que sí, que
1: sí. Sí, és bonica la ignorància, sí, sí.
0: Estic parlant a nivells...
1: Sí, sí, des de la ignorància totalment,
0: sí,
1: i tot.
0: Sí.
1: Per això estem aquí.
2: No, que tot passa factura, ja t'ho dic. Sí. Que a vegades arribes en un demà teixiques i dius, ai mare, què vaig fer ahir?
1: I anecdotes o alguna així que us hagi passat allò al mig de la muntanya d'estar com on sortim?
0: Això.
1: Del rotllo...
3: Bueno, alguna vegada han perdut gent.
2: Home, això no ho digues.
1: Sí, no.
0: Però bueno, els heu tornat a trobar, no?
3: Sí, enseguida.
2: Ens ha vingut l'helicòptero també, però l'helicòptero no, els bomberos sí.
3: Ha sigut tot un... Tot
2: però
3: un...
2: bueno, s'ha de donar faena a tothom.
3: D'anècdotes n'hi tenim unes quantes, sí.
1: Però
3: la muntanya és un mitjà que permet l'aventura i com a tal, però a vegades no toca fer. No són aventures d'aquelles que hagin acabat malament, però sí que...
1: Perquè s'ha perdut, molt bé, no...
0: No m'ha passat, no.
3: Lo típic de pedres és, te quedes un moment aïllat i arriba un cruce de sendera i què faig, dreta o esquerra? Normalment, tires a la dreta i el resto de gent va per l'esquerra.
1: Ja.
3: Llavors, quan veus que no hi ha ningú davant, tires atrás i sempre trobes algú que Esta és la típica.
2: Però bueno, després jo et recordo una que va estar bé perquè bueno, havíem d'anar de al revés de Caro, com si diguéssim, i nosaltres, o sigui, ens vam separar el grup, vale? I els que anàvem cap a casa no havíem d'anar de cara a Caro. I no sé com, caminant, no sé com miro i dic, escolteu, Caro està allí, no anem bé. Total, que havíem d'agarrar una sendera que es desviava, però anàvem xerrant i no me'n vam enterar. Damunt era un dia que hi havia neu. I llavors, després, per a intentar tornar, el que portava el GPS se va quedar sense bateria. Hosti. Que tu ho trobaràs, se mos feia de nit, mos vam començar a ficar nerviosos, i al final va aparèixer un home d'allí de la nada, que era d'un poble, bueno, era d'Alfara, es veu, i estava per allí pasturant, i va dir, diu, què feu? I diu, no sabem tornar, no sé què, i mos vam anar en ell, i ell és el que mos va portar, que això no ho hauríem d'explicar, perquè, clar, diu, va, però els del Tres Roquetes se perden. Però, bueno, això
0: era
2: fa
0: la
2: molt
0: llum,
2: de temps.
0: Aquell home es va il·luminar, eh?
2: Sí, ho diem, dic, ha sigut com una aparició.
3: Eternament agraït en aquest home.
0: Jo també ho he contat alguna vegada, també d'anècdota en tinc alguna pell del port. També quan vam fer una altra excursió, allà dalt, estem al refugi, dormíem, m'apareix què fèiem, l'ESO, també. Però al principi, a primer o així, que érem bastant jovenets, i mos van dir, heu de
1: encara
0: fer una...
1: No fumàvem.
0: No, encara no fumàvem i tot això. I mos van dir, va, farem una activitat, i del refugi de Caro havíem d'anar a la Font del Mascar per una sendera per allà detrás, que és no res. És no res. Diu, heu d'anar seguint los GRs i fareu cap a la Font del Mascar. Doncs pues bueno, nosaltres mos vam anar. Bueno, que hi ha gent que vam fer cap dalt a la mola, detrás de la mola, dalt de tot, i no sé on, allà baix de tot. Bueno, helicòpteros... Van fotre una liada que es van fotre blancs els professors, eh?
1: Jo m'he explicat, jo m'he perdut dues vegades. Explicant què vas fer tu, jo m'he perdut.
0: Era un trosset de no res i vam anar allà dalt a la muntanya travessant, bueno, una animalada. Se van cagar perquè, claro, érem crios de primer d'ESO o això. I, claro, com us ho dius als pares, que estan tots els crios desapareguts pel port. Ja, ojo, ja. Ojo.
3: Algun pare ho hagués agraït.
1: Sí.
0: I sé que algun va arribar tard, que el va tenir que anar a buscar algun helicòpter o no sé què, que no el trobaven. Jo, vull dir, valla liada, van fotre per allí.
1: El tema d'Albert, que li fa tot això, això també, bueno, encarregueu vosaltres del manteniment, coses d'estos, o això ja no és cosa vostra?
2: No.
1: Els albergues ja tenen el seu propietari o responsable.
2: Correcte,
1: o...
2: sí.
1: Això sí que no sé com funciona.
3: Els bueno, albergues normalment, bueno, a la muntanya es diuen refugis, majorment.
1: Refugis.
3: Llavors, tenen el seu guarda, que se n'encarrega de vigilar el refugi, i de...
1: Però això són els forestals, els guarda? No.
3: Això és, una persona que porta... És una persona que porta el negoci. Ell se n'encarrega de tindre'l vigilat, de tindre'l en condicions i de fer-te el mitjà, sopar, esmorzar i un pícnic per al dia de la caminata
2: bueno,
3: a la d'allò.
2: Perdona, n'hi ha que són de lliure accés. Allà on és estos, no.
1: Estos són de públics, diguéssim.
2: Sí, correcte.
3: Sí. N'hi ha de lliure accés i n'hi ha de vigilar.
1: Però aquí també te fan la teca, també, si vas?
2: No, allí no hi ha ningú. Allí t'apanyes.
3: Allò són quatre parets i com a molt un parell de fustes per a que pugues dormir.
1: En un somier.
3: I a la porta...
2: O com a molt demanes permís a l'entitat o a on pertany, per a dir, passarem nit allí, més que res per a informar i tal, però vull dir, està obert i no...
3: I no.
1: Ja està.
2: I nosaltres no en tenim cap. Sempre hem fet la conya a vegades, perquè hi ha altres entitats dels pobles del costat que sí que en tenen, i a vegades quan anem a caminar diem que no n'ocuparem un d'estos.
3: M'agradaria.
0: Bé, no, ja és millor quatre parets, que no pas dormir a la tenda de campanya fora de ras.
2: Pues sí, i els mosquitets i tot, sí, doy fe.
0: I que alguna anècdota així, una miqueta més xungueta, vos heu trobat d'agarrar un mal temps, un temporal? Per exemple, aquí dalt al port, quan baixa la boira, allò és... Agarra't, eh? Quan t'agarra la boira aquella que no veus res d'aquí davant?
2: A mi em va passar una vegada, però al Monte Perdido. O sigui, vam fer una ruta també amb dos companys més, que són del trail, i vam anar un estiu en plan de dir, bueno, anem a fer l'altra ruta del Monte Perdido. Venga, aquell com aquell que va a passejar pel d'això.
1: On està el Monte Perdido este?
2: Hasta de cara allí a Huesca i tot allò.
3: Pirineu.
1: Molt bé.
2: I res, que estàvem allí i hi havia una part de la muntanya, claro, allí pues, les tempestes de cop pues, comença a ploure o el que sigui, sí. Ens va agafar la tempesta, però era molt bo perquè claro, com era una muntanya, com si diguéssim, la banda d'una muntanya estava en sol radiant i a l'altra banda pues, va començar a ploure, a pedregar, a tronar, però claro, nosaltres no sabíem que l'altra banda feia sol. Damunt se mos feia tard, no es veia res, vam passar per un puesto que patinava i hi havia cadenes, i jo em vaig ficar nerviosa i em vaig entortir al peu.
0: Vaja, tot anava malament.
2: Sí, i hasta que era en plan de dir, uf, d'aquí no sortim, aquí mos quedem a passar la nit, i va ser que vam anar seguint, i al girar resulta que allí feia un dia, però espectacular, i va ser com passar de l'infern a tornar...
0: No, que es passa malament, sí, eh? Sí, comences sí. a ficar nerviós
2: sí,
0: i...
2: Sí, sí, perquè a més, entre que ho teníem allí damunt, que es feia de nit i tal, i diem, mare, a més dic, no havíem avisat a ningú, perquè era també de les primeres que fem, i era així una mica com a més inconscient, saps?
0: Claro, i al final no ho saps com hi ha, sí. això no saps si anar cap aquí o anar cap allà, sí, si vas sí. en GPS o coses d'estes, sí. vale, però el senyor es dius, és que, claro, no sé quina decisió prendre, saps?
2: Jo és la vegada que m'ho he passat més, o sigui, que m'he ficat més nerviosa, i allò, com a punt de plorar i tot, però aguantant-lo tipus, saps? De dir, no, aquí no passa res, fem conya, però
0: és sí, que sí. si vas amb més gent t'has sí, d'aguantar sí. una mica, perquè els senyors, si mos fiquem tots a plorar, no sí. creiem res.
2: No sé, que els altres que estaven en mi, penso que estaven pitjor que jo.
0: Tu, Calo, no t'ha passat cap? Tens poques experiències, jo, però la muntanya m'apareix.
1: L'única vegada que he anat a la muntanya vaig ser dos vegades, la primera i l'última, que vaig anar a la foradada, que vaig arribar a l'agonitzant.
0: I vas dir, mai més.
1: No, sorrentable, no sorrentable. No, ja, una llidada no hi ha ni és com si...
2: Ni xiringuito, eh?
1: Ni xiringuito, és com si avetuallament, ni res. I vaig anar per la banda de la ràpida. Juraria que és... Abans d'arribar a la ràpida, a la dreta.
2: Correcte.
1: Sí, sí. Tinc un ligero recuerdo, perquè és que el meu cervell ho ha borrat, perquè vaig estar sofrint, però... I vosaltres, el que és... Camino de Santiago, Fato d'Este, vos animeu a fer-ho així en lo trail? O personalment vosaltres mateixos?
3: No. Jo personalment no tinc cap tipus d'al·licient en fer-lo, és una cosa que no m'ha motivat mai, tot pot ser perquè no ho he provat, no ho he vist ni ho he viscut, però sí que hi ha gent del club que la té com una fita i hi ha gent que l'ha fet. Per tant,
1: però vosaltres com a sortida, no?
3: Com a sortida organitzada per part del club, ni l'han fet,
2: sí,
3: ni...
2: Sí que sí que l'han fet.
3: Sí, és veritat.
2: A veure, matisem. Sí. Jo, per exemple, l'he fet, vale? No en el club, jo el vaig fer en bici, fa anys. No. I l'experiència, vull dir, és molt bona, molt cansada, molt tot el que tu vulguis, però va estar molt guai. I després del club, el que sí que es va fer és un grupet, sí que van muntar sortida i van anar, que també va haver anècdota, perquè va ser que es van encantar de buscar lloc i no em van trobar, i els hi va tocar dormir al ras amb l'almacén, que això sempre ho conten.
1: Com si això de dormir al ras, com era això, la paraula esta, quan dorms al ras, com has dit ell, la...
2: Bivac.
1: Bivac. Esta, la gent, bivac.
3: Esta no és ni bivac, directament, allí en pots, t'acomodes, no. Estàs un demà.
2: I després, jo en amigues també hem fet algun tram, no tot sencer, però he dit, pues ara va fer 100 quilòmetres, ja hem anat 3 o 4 dies, però clar, el rotllo és diferent.
1: 100 quilòmetres, quan ho dius en diminutiu, és que és un estofat.
0: No, però ho diu així, ho he deixat caure així, mira, ja està.
2: Ahí lo dejo.
1: I li dic, ara vaig a fer dos cervesetes, sap que em fotré llimat a tope. Quan ho dius en diminutiu...
0: Jo l'altre dia vaig sortir i vaig fer 6 i quasi moro, eh?
1: Però
2: si vas en este que vas xerrant, no sé què, pares, perquè pares aquí al baret a fer no sé quant, te passa diferent, totalment. És diferent de quan vas en modo cursa o quan vas de dir a tal hora i d'estar a algun puesto. Però
0: això del Camino de Santiago, veia una època que estava de moda, i jo vaig arribar hasta firmar una servilleta i tot, una nit de borratxera. Vam firmar una servilleta a 3 persones, estàvem, jo i 2 més. I mos vam comprometre, los tres, que aniríem a fer el Camino Santiago aquell estiu. Bueno, i es va quedar la servilleta.
1: Ahí está la servilleta.
0: I no sé què es va fer.
2: I què s'ha fet, la servilleta?
3: Com la de Messi.
2: Messi, jo anava a dir, Messi va començar així.
0: No sé què es va fer.
1: Una guanta amb la cubata i ahí es va quedar.
0: Que sí, que farem.
1: I si algú vol fer-se soci o membre del club, on vos podem trobar, allò, les redes socials, fa tot este...
3: A la pàgina web del club, a www.trailroquetes.cat, trobaran tota la informació necessària, trobaran també el formulari d'inscripció, només cal que l'ompliquin, que el rellenen.
1: Número de compte.
3: Número de compte, per descomptat. no tenim cap tipus d'interès, però bueno.
1: Sí, no.
3: Vale? I ganes de xalar, passar-t'ho bé i caminar.
1: De caminar pel món. Instagram, suposo, Facebook, fa tot
3: Instagram, també. Trailroquetes.cat, Facebook, Trailroquetes.cat.
1: Molt bé, guai, molt bé, molt bé. M'agrada la idea. Si no fos perquè no em mola la caminar, lo de...
2: O directament lo tu a tu, de si algú te coneix i de dir, escolta, que jo vull apuntar-me, doncs te ho passem per WhatsApp i cap problema.
1: I rollo Marc...
2: Facilitat.
1: Mercè dancing d'esto, mercè chanting, com diu això, samarretes, jaquetes, tallavents, fa tot això, també teniu per a vendre...
3: Tenim tota una línia de roba, d'equipació per a fer aquest tipus d'activitat. Vale, que és...
0: Ja els han vist, eh? Aquí. Avui els han vist una hora lluny quan han vingut, un groc potent, un groc potent.
2: És groc xillon.
0: Sí.
1: Si et persa de trobar l'helicòptero ràpid,
3: aquí està el secret, Bueno, un dels consells que es dona és que quan vas per la muntanya portes colors xillons, perquè si passa alguna cosa, sigui fàcil de trobar.
0: Veus, cal lo que sempre va de fosc.
2: Claro, és pobret, no una, perquè et trobi l'helicòptero, dos, perquè no et confundis que no el jabalí.
0: A mi no confundiria en un jabalí.
2: Això no ho he dit.
0: Ja ho he dit jo.
1: Bo. Després, tots aquests gent que... Això ja és opinió vostra personal. Tots aquesta gent que vosaltres veieu que se'n va anar a la muntanya així en les xocs o les sabatites de tangueta i fa tot este... Vosaltres, què opineu de tot això de Last of

0: està acudint gent que no han caminat en la vida, ho diuen. Sí, jo vaig a caminar tots els dies per Via Verda a Villoreta.
1: Ja, no és el mateix. Se la fot per la
0: claro,
1: sendera.
0: I després patissen i després... Mos ha passat.
2: Lo meu consell és que qui vaigui a la muntanya, sigui l'activitat que sigui, que tingui la precaució de saber sense fica, mirar la predicció meteorològica del dia i anar suficientment equipat. Suficientment equipat no cal portar una motxilla de 40 quilos a l'esquena, però quatre coses bàsiques, com són ja menjar, aigua, sí, un petit botiquín i roba per si gira mal temps, això no pot fallar mai.
1: Un bon calçat també, suposo que també és, no, super indispensable anar descalçat per a no...
3: D'aquí d'Antena Caro ho diem, eh? Sí. Queda dit, la gent que vagi preparada a la muntanya. És ben més calçat, ben vestit, ben protegit, ben informat i tot el que es diu, eh?
0: I a poder ser acompanyat, o si més no, que digui algú on t'ha anat o la ruta que pensa fer. També, perquè a vegades... sí.
1: De dir, me'n vaig allà dalt, qualsevol cosa, si no costa res, avisar.
3: Si no arribo sobre estona, patiu, eh? Allò sempre ho diem a tots, quan sortíem de nit. Si no arribo cap allà a les 6 del matí, doncs patiu.
0: I es preocupaven?
1: Si no arribo a les 6, doncs espereu dos horetes més.
3: Dos horetes més, que a vegades passa.
2: I el que no pot fallar mai a la motxilla, això no es pot deixar mai a casa, és el sentit comú.
1: Sentit comú.
2: Si veus que l'assumpte es torça, doncs quasi val la pena pegar la volta o prendre alguna decisió que pues sí, evita el perill.
1: Però, per exemple, ara que està tot lo de allí a Barcelona, lo de la PPA esta, de la peste porcina africana, que els estan dient que no vaiguen, que la liaran part de que contra més tarde se m'atraurem la puta malaltia aquesta damunt, pitjor per a l'economia i la gent segueix anant allí i...
3: Som així.
1: D'imbècils n'hi ha a tot arreu.
3: Som així.
2: Hi ha gent per a tot.
3: Hi ha gent per a tot.
2: Exacte.
3: Però hi ha gent que li agrada el morbo i baller. I llavors els cabalinets, estos que estan malaltets...
1: Però la gent, si li agrada, s'apunta al trail, tindrà una assegurança, es veu també, que us deu cobrir una assegurança per a aquestes escapades, per a...
2: Tenim una assegurança d'activitats i una assegurança de responsabilitat civil i tot aquell que s'apunta amb nosaltres, bé sigui per eventual o bé sigui si es fa soci, està cobert per l'assegurança. Hi ha l'opció a nivell personal de treure's una targeta federativa que et cobreix tot allò que fas tu pel teu compte, encara que no sigui activitat de club, i bueno, te dona una certa tranquil·litat perquè pues això
1: és com aquell que juga a futbol i té la mútua de
3: anar tranquils, és lo tot, i més en aquestes coses,
0: i que a més no sempre fas coses per aquí, a vegades pues vas a Pirineu, vas a altres llocs i també
1: sí,
0: no
1: cruzeu una frontera, aneu a França, Pirineu.
2: Nosaltres jo he fet coses pel Pirineu, i el Pirineu, les parts més altes i més xungues solen estar a la frontera. Per tant, segons que moltes rutes, estàs passant d'un país a l'altre i pràcticament ni te'n dones compte.
1: Llavors, clar, allí ja tot és assegurat, allí ja tot va de la
0: butxaqueta. O sigui, si caus o passa algo, copet i cap a la banda, sí, que toca.
3: Depèn de quina banda caus, tindrà sort, i depèn de quina banda...
2: O depèn de quina banda t'agarra, perquè si estàs molt avall, torna a pujar, pues, té la marinera.
1: Espectacular. I pròxims events que puguen anar la gent així... Que no, encara que no siguin socis, no diu que feu una escapada mensual?
0: Ara este mes fem la de la sortida del Coll de Jou, no? Me penso que era.
2: Correcte.
1: El Coll de Jou. Sí. Això és, on és això?
2: Això és aquí dalt a Falset, per prop de Falset.
0: Sí.
1: Increïble.
2: Per la banda de Riu de Cols i la carretera que va de Falset a Reus.
1: Veus, jo estic treballant a Reus ara.
0: Doncs pues mira, si t'animes.
1: Jo vaig per a Falset.
0: No us pots vindre a fer l'avituallament, que això també hem fet de quan i quan fem l'avituallament sorpresa.
3: En bona sombra i cervesa fresca lo teniu allí.
2: Sí, nosaltres de quan en quan alguna sorpreseta oferim. No tot és caminar. No tot és caminar i patir. De quan en quan alguna...
1: I esta que dius de Falset, això és per a tot aquell poca roba, diguéssim, que no siguin membres de la trail, o...
2: Per a tot aquell que tingui ganes de participar-hi.
0: A veure, especifiquem, primer, quan fem les sortides estes, primer les publiquem al club, per a gent del club. Vale? Perquè, a veure, si també ets del club i pagues una quota i ets del club, doncs has de tindre algun benefici. Llavors, si no s'omplin les places o ne queden més o determinem que pot vindre més gent, ja ho fem extensiu a altra gent, que a vegades hi ha gent que no és del club, però potser doncs, tinc un amic, tinc un cosí, tinc un el que sigui, que vull que vingui, llavors poden vindre.
3: Paguen com una petita part i
0: paguen
3: ja
0: els 3 euros de l'assegurança i ja està.
1: Perfecte.

0: Espectaculars.
1: M'acabes de donar una idea, eh?
2: Sí o no?
1: Sí. Pujarem
0: anem coses, a mitjana, anem a mitjana.
1: Que això dels, dels 3 euros ja sí. queda molt curt.
3: És molt antic, això dels 3 euros és molt antic, ja. Sí, és com el que diem abans de les roses, en 3 euros ja no en trobes cap
4: bueno,
3: de rosa.
4: Però de moment és el que hi ha, o sigui
2: sí,
4: que...
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, veig que la gent...
2: Apunta, una, això, no te vi mismo. Per la pròxima reunió... Boa, boa, boa.
4: Una Judita.
2: Una Judita, amigo, porfa. Pues, Tito, què?
3: Què? Què vols fer?
2: Jo començaria...
3: Jo el que tu digues, avui manem nosaltres, sí, no. Eh?
2: I fotem una ronda flaix.
3: Vols anar a ronda flaix, sí, ja? Les vols apretar... Canviem ja de tema?
2: Va. Vinga, va. Ah! Ah! Este, no tinc la veu suficient. Tito, explica'ls-hi tu de què es tracta això.
3: Bueno, mos han dit que no mos han escoltat, o sí que sí. mos heu escoltat algun programeta, si mos han escoltat, ja ho saben, eh?
2: Sí?
3: Sí, eh? Vos sí. Farem unes preguntetes que els farem. 10 i 10.
2: No, farem... Ne tenim dos.
3: Tenim dos, les antigues i les noves.
4: Ai, mare,
3: pues això ja... Un, les antigues i l'altre, les noves. A sorteig, ja està.
2: Les noves són les més...
3: No, totes són igual, vull sí, dir, totes no, tenen el seu...
2: Un puntet més de...
3: Són unes preguntes que s'ha de respondre allò rapidet, saps? Vull dir, pam, pam, pum, pam, pam, pum.
2: Va, Tito, decidís...
3: Sense pensar.
2: Decidís qui fa les noves i qui fa les velles.
3: Així em deixes sí. decidir-me? Ho tinc molt clar.
2: Dispara,
3: no,
2: va.
3: No em digues per què, però ho tinc clar. Les noves, paella.
2: Oh.
3: I les velles, paella. No per res, eh? Però m'ha vingut així, saps allò
2: sí,
3: que dius?
2: Sí,
3: ha de ser així, au.
2: Sí, no, m'apareix superperfecte.
3: Per quines comencem? Comencem per Nella, no?
2: Comencem per Nella.
3: Ah, comencem per Nella?
2: Sí, per les antigues.
3: A veure, va.
2: Resposta ràpida,
3: eh? Sense pensar, eh? Allò és pum, pum, pum.
2: No són molt difícils. Comencem? Primera. Car o peix?
1: Car.
2: Nit o dia?
1: Dia.
2: Amics o família?
1: Amics.
2: Vi o cervesa?
1: Cervesa.
2: Dalt o baix?
1: Dalt.
2: Ah, valent. Un hobby, una afició que tingues?
1: La lectura.
2: Molt bé. Una fòbia?
1: Pues ara no m'hi ve cap al cap.
3: Ah. Bueno, sempre els ho passa de tothom, eh?
1: Si
3: però algun, sempre hi ha
1: si algun
3: algo.
1: Dia me'n ve una, ja vindré un dia.
2: Una aranya?
1: Res.
3: Home, passant les nits com passa pel ras, sí. poques bitxets, pocs bitxets i pocs animalets de fòbia.
2: Espera, avitollament, Tito. Ah, vale. Una mania, un toc?
1: Una mania... anar a quarto de bany tan pront de m'aixeco, encara que no necessite fer res.
2: Què has fet que no faries mai més?
1: Uf. Home, hi ha alguna decisió econòmica que pegaria la volta, si pogués.
2: Te vas fer autònom també, no?
1: No. No va per aquí.
2: I si d'aquí molts anys, quan te morgues, quina frase voldries que et fiqués a la làpida?
1: Una frase lapidària?
2: Allò és a la làpida, que fique?
1: Bon dia a tothom.
2: Molt bé, Tito. Bé, Tito, bé.
3: Probablement ha fet el rècord, eh?
2: Sí, sí.
3: Probablement ha fet el rècord, esto, home, eh? De rapidesa i contestar...
2: Falta volum. De la fòbia?
3: Sí, però és igual.
2: Els macho alfa com jo ja no en tenim de fòbia ni res. Els lomo plateau.
3: A vegades se queden que... Hosti, que això no sé si ho he de dir, jo no ho sé... No, pam, pum.
2: Bueno, Tito.
3: Continuem.
2: Sí, ara.
3: Ara bé.
2: Va, estàs preparada?
4: No ho sé.
2: Are you ready?
4: Let's go.
2: Què ets més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
4: Parella.
2: Tardeu nit o començant divendres i acabant diumenge?
4: Començant divendres i acabant diumenge.
3: O sigui, tothom sempre tardeu últimament, eh? Ella és de fer-ho llarg, eh?
2: Mama o papa?
4: Mama.
2: Ronda de xupitos o pelotasso?
4: Pelotasso.
2: Exactament. Per davant o per detrás?
4: Depèn del dia.
2: Que bo, m'ha encantat. Pecat o vici preferit?
4: Pecat o vici preferit? Menjar.
2: Bo. Aquí o què odies?
4: Uf.
2: Només un, eh?
4: Vale. La falsetat.
2: Sí, la gent falsa.
3: Molt bé.
2: Ho entenc. Amor secret o platònic?
4: Ai, Brad Pitt. Tradicional, suposo, no?
2: Cap veolos. que has fet que no faries mai més? Estava repetint.
4: Deixar conduir molt borratxa una amiga.
2: Molt bé. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú, qui seria?
4: Uf, en plan sèrio o en plan cachondeo?
2: Sí, adéu, ella, el que vulguis.
4: Vale, si és en plan sèrio, faria desaparèixer les guerres i els abusos de poder, si pogués ser. I si és així, veig en cachondeo los anuncis de quan fan les pel·lícules, que me fiquen nerviosa.
2: A veure, aquí estem.
3: Bravo!
2: Bravo! Bé, bé, bé, bé, bé. Superbé, eh?
3: Sí, Xaic, hem sigut efectiu. Hem sigut efectiu.
2: Vale, Tito, veient que hem passat això en prova, en
3: vols encara apretar una miqueta més?
2: Nos anem a ficar a prova en la seccioneta de Cal. Tito, fota-li.
0: Olé! Ah, ah, vale, estem gravant.
5: Però estos no tenen potser.
0: Fico la puta cançó esta.
2: Calú!
0: Vamos!
2: Vamos! Pues bé, benvinguts a la meva secció, que sempre és un joc o algo de ficar-vos a prova. I avui he buscat los pics més alts del planeta.
4: Uf!
2: Vale? I ara jo vos en diré dos. A veure si sabeu quin dels dos és el més alt.
3: Tu ho saps, per lo menos?
2: Home, claro, collons,
3: vale, no, perquè, a veure, que ara es porta les coses, però no ho ha comprovat, saps? Lo que és verdader. Que... Vale, vale, sí, sí, sí.
2: Per favor. Comencem.
3: Vinga.
2: Lo Port de Caro o l'Everest? No. no, esta no la sabies tu, eh? Vale, en sèrio, ara. Començarem en mundials, després ja anirem als catalans. Espereu que tinc la xuleta aquí. Aquí. Molt bé.
3: Coses del directe.
2: No, no, que estic aquí, tito. Estic mirant. L'únic que són un idioma que no entengui, que no sé llegir.
3: Però I lletra minuda i te veus poc, et fas gran.
2: Nanga Parbat, Parbat, Nanga Parbat o Broat Peak. Peak.
3: Ai, mare.
1: Jo diria el Narma Pakmak.
2: Quin és el més alt?
1: El Narma Pakmak.
2: I ja n'està?
1: Això està al Nepal.
2: No. Al Pakistan. Però l'has clavat. És el més alt dels dos. Molt bé, Tito, eh? Estem a tope. Vale, seguim. Lo Makalu... No estàs buscant-ho per internet? No. Bueno, no? Pues
4: no, mòbil. No em dóna temps de buscar tots els noms.
2: Esto contesta, Ivan.
3: Però tot això està a la Lluna, està a Júpiter, o on està tot això?
2: No, no, això es ve a provar. Lo Makalu o Shiva Pangma?
4: Shiva Pangma.
2: Pues no. Error. Lo Makalu, que té 8.445 metres. És un dels 10.000, 10 ho he dit bé, 14.000 són, 14.000 són, no ha pujat algun, vosaltres, de 8.000 d'estos?
4: No.
2: No és un dels vostres...
1: Jo dels 3.000 i pico ja no passo, ja em perdo. No.
4: Me falta l'aire a partir
2: sí,
4: de cert.
2: Sí, no? No, el alpinisme d'este així ja més professional, vosaltres ja...
1: I a partir de 3.000 i pico no hi ha cervesa.
3: O més fresca.
2: Ah, està fresquíssima.
3: Bueno, deu estar fresquíssima.
2: No, no, no, tu agafes dos xerpes d'estos i te la pugen, això és com un globo, xerpes d'estos de... Pues lo Makalu este està al Nepal, i entre Nepal i Xina. Segur que es toquen, eh? Ni puta dia, m'ho diu esta. Vale. Seguim. Lo Annapurna 2. En concret, l'Annapurna 2. O lo Chomo Lonzo. Chomo Lonzo. Lo Annapurna està al Nepal i el Chomo Lonzo està a Xina.
3: Passa palabra, eh?
2: Tito, tu saps quina és la més alta?
3: No, a mi no em mires, que no entenc.
2: Pues tu no m'has contat tantes històries, que has anat per aquesta muntanya, pujant
3: sí,
2: gent...
3: Sí, però per aquí, per allà no.
1: L'Annapurna 2.
2: Quina?
1: L'Annapurna 2.
2: Efectivament.
4: Menos mal que tenim a
2: l'Ells. 2 a 0. No, això és una competició.
4: Ah, que és competició, però...
2: Qui perd, paga el sopar d'avui, ja.
4: A veure,
2: bueno,
4: espera't.
2: Sopar,
4: espera't.
2: Seran ja pelotassos, eh?
4: A veure... Ah, porto diners, sí, no cal patir. No?
3: Estem apallats.
2: I no, li vaig a ficar la de xunga, eh? A la pedra, que porta diners. Vale, siguin previngo. Lo. Ca... Uf, que és que no sé llegir, eh? Rakaposhi del Pakistan. És que no parlo pakistaní. O lo Yangyung Kang.
3: Però que no n'hi havia, no n'hi havien de catalans o d'espanyols.
2: Sí, no, però de moment estic ficant la prova internacional, és un examen internacional.
4: I amb Duncan.
2: Molt bé. Tito, ja que l'he encertat.
4: Que l'he encertat.
3: Que m'he equivocat de botó.
2: 2-1. Tito, te vaig a ficar una de les catalanes.
3: A veure.
2: A veure, les catalanes. A veure, les catalanes. La pica d'estats.
3: Sí,
2: O... Lo coma lo formo con la boca. Això és que no dorme, lo coma lo formo. Este.
3: Me sona més la pica d'estats.
2: A mi, que és la més alta de Catalunya, Tito.
3: Home!
2: La pujada està. Sí o no?
4: Sí. Doncs
2: pues són 3.143, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Has passat 143 del teu límit, eh?
1: Sí, jo he dit 3.500.
2: Ah, 3.500? Sí. Perdona, no ho he
3: vist. Estàs queda allí, allí.
1: De 3.500 no he passat mai.
2: Està guapo ja, no?
1: Se fan llargs.
2: On va ser? Estos 3.500 on va ser?
1: Al
2: de Pal.
1: No, no me'n recordo com se diu ara. Al Possets. Són 3.490 i alguna
2: cosa. On has dit?
1: Al Possets.
2: Al Possets.
1: Al costat, prop de la Neto.
2: I la Neto està?
1: A Huesca.
2: A Huesca? Manyos xiquet. Vinga, Tito. Ai, no. Perdó, senyor Sergi. Lo tuc de Molieres. Tuc de Molieres. Molieres. Molieres. O lo pic de Peguera. Vull dir bé, no? Tuc de Molieres o pic de Peguera?
1: Tuc de Molieres.
2: Efectivament, per 30 metres, eh? Bé, bé, bé. Vaig estar buscant lo Port de Caro, però diu que no estan entre els 100 primers de Catalunya.
3: Hosti.
2: Jo pensava que aquí érem tope gama. Així, el que l'havia vertical, això.
3: Som tope gama.
1: És lo cim més alt de Tarragona.
3: Som tope gama en altres coses, eh?
1: En algú estem per damunt d'algú.
2: I de la quinta comarca, també. Jo, el Montsià, la Foradada és Montsià, no?
4: Doncs
2: pues este és el meu pic. La Foradada és el tope de del Montsià, no?
1: No, està... No sé com
2: està Jesucristo en gay, no? Deu ser el puesto més alt?
1: La part de que dona ja cap al Canà. No me'n recordo com se diu allò.
2: El Montsià, no?
3: Montsià, ja van.
4: Montsià,
2: vale. Eva.
4: Ai.
2: La punta de Gavarró, que és doble R, o el pic de Verdaguer. Hòstia, no sé llegir. Punta de Gavarró o pic de Verdaguer.
4: Lo pic de Verdaguer.
2: Esto te lo tornaré a hacer porque te hago a chivar.
4: No, pero no,
2: pillaje, Tito. Pillaje.
3: Jo ho he vist, eh?
2: Tito,
3: jo ho he vist.
2: Hasta els nostres oients ho hem vist. I
3: sí,
2: que és ràdio.
3: Jo crec que sí, que s'ha escoltat.
2: Tornem-hi. Lo Puigmal o Bastiments? Hòstia, Bastiments, això és lo de els Bastiments.
3: Sí,
2: és lo de
3: Bastiments.
2: Los Bastiments o el Puigmal? Senyor Sergi, no és per vostè, és per a Eva, que ha fet tot, que ha fet tan bé abans. Mira'm a mi, senyor president, mira'm a mi. Tito, fica ordre.
4: Lo Puigmal. A veure, és que jo...
2: Bastiments. Para, que me l'estan pegant, eh?
3: Espera't, que encara s'haurà equivocat ella, que a vegades passa, eh?
2: Sí, me fica aquí.
4: Ah, doncs pues això és doble punt.
2: Vale, pues...
1: Ell paga el sopar.
3: Mira,
4: això és doble punt.
3: Ja està, que lo pagues tu, ja està, i punto.
2: Espera que pica la dona, a veure si em deixa diners. Vale, seguim, Tito. Te'n vaig a fer tu una, Tito. A veure, si ets tan bo com dius.
3: A veure.
2: Lo pic de Sotlló o lo pic de la Portella.
3: Lo de la Portella, tota la vida.
2: Pues no. Sí, dona, i estes dels catalans, tant de prou que et penses.
3: Bé, no, ha sortit poc, ha sortit
2: sí, no?
3: Poc, en general.
2: Com,
3: ara surto molt, però abans he sortit poc. Però no vaig a muntanya, me quedo el pla. Me quedo
2: a més d'anar a València, he fet tot.
3: Sí, encara hi vaig, encara hi vaig.
2: Molt bé, a veure, sempre vingo. Tornem a l'internacional. Tornem a l'internacional. Lo Himalchuli. Himalchuli, el coneixes?
4: Sí, és molt xuli.
3: Mos hem quedat los tres així mirant, volent dir sí, eh?
2: Himalchuli, del Nepal, de tota la vida, sí, fa molt d'anys que està allí. O el loro lo manda Devi.
1: Lo Himalchuli.
2: Molt bé, està tot bé, eh?
3: Lo que no estic a tu, penso que hi ha uns botonets.
2: Sí, sí, avui l'estàs clavant, eh? Però busco alguna perquè la falla, però no hi ha manera. A veure. Lo K2.
3: Està amb soma, eh?
2: A veure, clara. No, tu et sembla que 10, que tu ets més no. de mitjà llepol, que ets un pafant.
3: Locador me suena que he vist algun reportatget d'estos xungos d'allò.
2: Locador o l'Everest, quin és el més alt?
3: Locadors.
2: Hòstia, tira. Que l'Everest és el cim del planeta?
3: No n'hi ha cap de més alt que l'Everest?
1: No.
3: Vols dir que no?
1: De moment no.
2: Vas suspendre socials, tu. A veure, que tu vam estudiar l'ESO. Demasiado.
3: Bueno, però jo ja quan s'estudiava en los cims, sí, sí. Ja era quan vaig començar a anar per un altre camí.
2: Tito, eh? Locadors, eh?
3: Locadors.
2: Que vos mireu un moment i ara que va calent, eh? Vale, va, seguim. Lo... A veure què este l'he dit. Espera't. Manaslu, l'he dit, Manaslu?
4: No, este no l'has dit.
2: Lo Manaslu...
3: Tots els pronuncies igual, ja. Sí, los no. paquistanesos, estos, tots els pronuncies clar, igual, los noms.
2: És que també qui va fer el planeta també foteu tot allí, entens? El Nepal i el fa tot este. Lo Manaslu o... El loro... Besiberri del mig.
3: Ep, això està aquí, al costat.
4: Lo Manaslu. No, no m'ha dit res, eh?
3: No, també li ha fet un toquet a la taula, eh? Un toquet és la primera i dos toquets és la segona.
4: No, pues no ho he pillat, si això.
2: Tito, aplausos, gran encertat. A mi, és que és la facileta, eh? Que es porten només... Només se porten, a veure, Manaslu este... 8.163... I l'altre que t'he dit... 3.077. Són uns 5.000 metres.
3: No, quasi res.
2: No, no va d'un pam, no va d'un pam.
3: Un cop ja t'hi fiques, ja no va de 5.000, no?
2: No, no va d'un pam, tenim un fotoni per la xona que pel melic, no, no va d'un pam, això és això mateix. Bueno, bueno, va, anem a fer l'última.
3: L'última, va.
2: L'última. De xung, eh?
3: L'última, que hem d'anar, que m'has de pagar el sopar i no trobarem res a l'hogar.
2: Pensa a picar la dona, a veure si em deixa diners, que m'ho he gastat tot en roses. Vale. A veure, esta. Montseny de Pallars. Este també l'has pujat, segur. No? Estàs Pallars, per huevos. O Pic de l'Infern, el Ripollès.
1: Montseny de Pallars.
2: Sí, senyor, Tito, aplaudis. Bravo.
3: Ara sí, l'última l'he encertat.
1: Montseny de Pallars.
3: No veus res d'aquí dins.
2: No, jo tampoc.
4: Lo porta de fondo de pantalla.
3: Vale.
2: I aquí la senyora, eh?
3: Dic, igual és el vidre este que no deixa passar la imatge.
2: No hi ha hagut manera d'agafar-lo, eh? Veus per què havia de vindre l'any cuesta?
3: Això és perquè és bo.
2: Sí.
3: És bo.
2: Bo.
3: Molt bo.
1: Vaig estudiar la lliçó abans de vindre.
2: Sí o no? Ara tu vas donar la GB, nosaltres som de la ESO.
1: És l'única vegada que vaig estudiar la lliçó.
2: Molt bé, felicitats. Enhorabona per aquesta associació tan guapa que teniu. Mola.
4: Gràcies.
2: Sí. Vosaltres què, us heu passat bé o no?
4: Sí. Molt bé.
3: Tant que patíeu al principi.
4: Home, però sí, la veritat és que sí, dic, mos faran suar.
3: Al principi mos han vingut i, ui, mare...
4: Mos faran suar i sense fer costes.
3: I jo ja els ho he dit, tranquils, que això... Qui més la caga som nosaltres, vull dir, això, tranquils, que no passa res.
2: Tito.
3: No veus com anar per casa? És una tertúlia mano a mano. Jo hi cal Luqui tots solets.
2: I avui perquè només estem tots solets, però quan estem tots és una reunió...
3: Familiar. Amics. Només falten les pastes i tot per aquí, saps?
2: Ja es portarà bé, va, les pastes?
3: Sí, home, claro.
4: Ah, sí, ha de fer, s'ha de fer, eh?
2: Sí, no.
3: Tornareu? Tornaríeu?
4: Bueno, sí,
2: sí no.
4: Per què no?
1: Sense cap problema.
3: Veus?
4: Sí.
3: Veus, això cal-lo és que han fet la feina ben feta. Sí. Això és que han fet la feina ben feta.
2: Podeu recordar les redes socials i si la gent se vol fer soci...
3: Totes les redes socials ja en se pot fer la
2: gent. Ara, que l'he pessigat al president, ara. Ara me l'he carregat.
3: Ara sí.
2: Eva, calla. Ara sí.
1: La nostra pàgina web, www.trailroquetes.cat, l'Instagram, trailroquetes, Facebook, trailroquetes, i Twitter, trailroquetes.
2: Merchandising, trailroquetes.
1: I el correu electrònic és trailroquetes@trailroquetes.cat. Només cal ficar al Google trailroquetes i allà sortirà tot el que vulgui saber de la nostra identitat.
2: Ganes de passar un bon rato dins de la naturalesa.
3: Pues així,
2: eh? Bon rotllisme.
3: Així, oients, ja ho sabeu, punyeteros i punyeteres. A seguir-los i sobretot a apuntar-vos i a fer salut i a fer exercici, eh, Carlo?
2: Bé,
3: som els més indicats per a dir-ho, eh?
2: Després de vindre, després de l'últim invitat va ser Begoña a la biblioteca, ha passat des... de començar a llegir, ara fer de mort i tot.
3: Sí, sí, mos anirem arreglant
2: sí,
3: poc a
2: sí,
3: poc.
2: Sí, no madurem ja.
3: Va vindre Begoña a la biblioteca i mos ha fet fer llegir, que molt no havíem bé. Agarrat quasi mai un llibre. Ara vosaltres mos fareu a caminar. Mos anirem ficant...
2: Que
3: però bé, bé.
2: Al final serem una
3: serem una personeta.
4: Això és l'edat, nois. Me sap mal.
2: Diu que acaba...
4: Pam!
2: Ja sap que s'acaba. Pues no res, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver fet companyia i...
4: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i donar-nos aquesta oportunitat.
2: No, ha sigut un plaer.
1: I haver-nos fet passar un rato tan agradable, sí. Una mica tens, però agradable.
3: Ha sigut al principi, eh?
2: Claro que sí.
3: Però jo l'he avisat tot el rato.
2: Ja, a partir de la tercera cervesa ja s'ha soltat. Ja ha anat més fluid, això. Pues bueno, Tito, recordar els nostres oients...
3: Que... Què els vols recordar? Que mos envien cosetes, no, que no sé què. Que però és que ho diem sempre i no mos, ja no fan cas.
2: El que han de saber és que han de sintonitzar Antena Caro, Titos. El 96.0 de la freqüència modulada. Que mos poden trobar tots els programes a Antena Caro.
3: Recorda l'horari, que abans m'ho han preguntat ells, els horaris. Recorda els horaris.
2: Tots els divendres en directe, com s'ho diu això?
3: En directe rigorós.
2: En rigorós directe, tots els divendres a les 11 de la nit.
3: Sí.
2: Doncs del informe PISA a les 23:00.
3: Sí.
2: En dissabte a les 12 del migdia. En diumenge a les 3 de la tarda, a les 15:00.
3: I...
2: Els dimarts a les 7 del matí.
3: Bravo!
2: Espectacular. No teniu excusa.
3: Me pensava que no se'ls recordaria.
2: Matita,
3: eh?
2: Que ho tinc aquí apuntat. No teniu excusa per escoltar Antena Caro i a fer punyetes.
3: Ole.
2: Podeu trobar tots els programes
3: fent natros lo tonto,
2: fent idiotades, si mos voleu explicar coses que mos escriguem per Instagram, bueno. A fer punyetes. Calu Mola, recordar que Calu barra baixa Mola
3: sí.
2: Ha arribat a 500 seguidors. Soc 502 ja, tio. I quasi cap és un bot, eh? N'hi ha dos o tres. Espectacular.
3: Això s'ha de celebrar, eh? Ara ja, mos convides a sopar, eh? Pels seguidors.
2: Ja, quan acaba de pagar la rosa, Tito...
3: Pues, lo que dius, a veure si mos escriuen els seguidors i les seguidores, que el dia que mos escrigui el primer... Fotrem aquí, ho farem gros, eh? Lo farem vindre i tot. El dia que mos escriu el primer, lo farem vindre i tot.
2: Encara que sigui per insultar-me, eh? Però que mos escriu,
3: sí, eh? Que faiguen algo, que mos envien algo, sí. Mos farà moltíssima il·lusió. Igual mos cola llagrimeta i tot, eh? De la il·lusió que mos pot fer.
2: Sí. Jo ja m'estic emocionant més de pensar-ho, Tito.
3: Bueno, doncs, pues, ho deixem aquí.
2: Sí, Tito.
3: Família, mos despedim.
2: Avui ha sigut un petit comitè. Confiem en que recuperar...
3: Efectius,
2: gràcies, Tito. És que mos acabem les frases, que som heterocuriosos ja, Natura, claro. Tito, hem de començar a provar com.
3: Anirem recuperant efectius, o senyors, ja per la pròxima temporada. Ho acabarem com podrem, i a la pròxima temporada igual anirem més i tot.
2: Ho acabarem a lo grande, en l'entera que no fes, Tito.
3: Sí, tant.
2: Tardeo.
3: Bueno, família, i recordeu que és divendres, a fer-ho gros, i sobretot...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Les 6:96.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartis i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril. Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.

1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 6. L'any 87, gastaves els estalvis en discos i cassets, o els compartides i traficades amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. Yes.

Antena Caro. Són les 7. Els més joves us preguntareu què era un caset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, 29 d'abril, 39 anys.

29 d'abril, aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

0: La gent moderna de 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és...
1: ¡Tarán!
0: La ràdio. 29 d'abril.

0: Són les 9. L'any 87 et gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music? Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro.

Antena Caro. Són les 10. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Store by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

Antena Caro. Es la una. La gent moderna de 1987 gravava unes pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

0: guardaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: Antena Caro. Són les dos. Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
1: Yo.
0: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.